Aquests són els nostres consells. Fregir sense olors. Si no voleu que l'olor a fritura corri per tota la casa, afegiu una branca de jove verd a l'oli quan comenceu a enquilintir-lo.

coneguem les nostres dites i refranys. Quan no tens ai, tens ceba. Tenir ara un mal, ara un altre, sense cessar de gemegar o d'estar malament.

0: Som en Jaume, vinca.
1: Bona xisca, Jaume, jo. Som de Maria, de Maracop.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí, feta...

Aquests són els nostres consells. Estrenar sabates sense por. A vegades, les sabates noves són tot un sofriment pels peus. Perquè no vos facin mal, poseu-los dins una bossa de plàstic i dins el congelador un parell d'hores. Els atreus i els vos poseu tot d'una. Vos quedaran perfectes.

sóc la Lorena Bonnin, guanyadora de prodigios en la modalitat de cant. Vull enviar una ferrada molt forta a tots els amics de Ràdio Murta i especialment a Manu Blanc.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui et dona qualque cosa, amb els seus et posa. Vol dir que el que et fa un favor no és tan contrari teu com semblava.

Aquests són els nostres consells. Conservar el jamón. El tall dels jamons, si veus que han de durar un parell de setmanes, es bo tapar-lo amb un pedaç banyat amb un pot d'oli d'oliva. En el moment que torneu a tallar, estarà perfecte.

0: Dona Maria das Calhes.
1: E Santa Maria da Lumajó.
0: Santa Maria Madalena da Palma.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Bartomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Bartomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Bartomeu Barceló S.A.

Hola, som en Jaume Anglada i vull enviar un saludo enorme a tots els amics de Ràdio Murta i molt especial en el nostre amic, en el nostre superamic, en en Manu Blanco, que hi sempre mos posa la millor música en la millor companyia. Gràcies, Manu, i gràcies, amics de Ràdio Murta.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui té fam somia truites. Vol dir que el que té una idea fixa o un gran desig és propens a veure's que les coses són així com les pensa o les desitja.

0: altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
1: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691-82-53-21. Repito, 691-82-53-21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.
2: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 95 céntimos el kilo, el jamón de cerdo al corte a 5,45 euros kilo, la lubina de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 11,50 euros kilo y los bastones de cacao bandeja de 5 unidades a 1,40 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
3: Ei, com esteu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Bauxa A amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos esper Canal 4 Televisió, Bauxa A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta i diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, telèfon 971 20 10 17. 20, 10, 17, dilluns tancat.

Sabíeu que, segons l'astròleg Rafael de la Fuente, un maremoto havia d'arrasar i fer desaparèixer Mallorca a l'any 1981?

0: Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tastau també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13. Gasolinera BP Las Palmeras, con servicio de AdBlue en surtidor y garrafas, servicio 24 horas de cajero automático, bombonas de butano, venta de leña, hielo y tienda supermercado, con máquina autolavado y lavado a presión. Gasolinera BP Las Palmeras, en carretera Arenal Cabo Blanco, kilómetro 3,5, teléfono 971-740739, 740739.
1: Tornen Sant Abdon i Sant Senen. Deixa la platja una estona i visita la capital del Reiguer. Jordi Évole, Tomeu Penya, Rebeca, Luna, Cucorba, teatre, activitats infantils, cinema, competicions esportives, espectacle equestre i molt més. Sant Abdon i Sant Senen 2026. Viu l'estiu a Inca. Ajuntament d'Inca.
2: En estos momentos, miles de personas podrían estar escuchando su publicidad. Para poder vender sus productos, tiene que darse a conocer. Radio Murta le puede ayudar. Departamento de Publicidad 691-82-53-21. 691-82-53-21.

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

Hola, som en Jaume Anglada i vull enviar un saludo molt especial a tots els amics i oients de Ràdio Murta. Ja vos he dit, som n'Anglada. Gràcies a tots sempre per escoltar la bona música aquí

0: Martí Serra, 971-44-31-44.
1: Coneguem els nostres dites i refranys. Passa boca, mò es peix. Vol dir que la indiscreció en es parlar és causa de perdició.

0: con Encarna de Porto, no?
1: Soc la Laura, des de Ripoll truco.
2: Si Antonia de Santa Maria.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

M'agrada molt pensar en tu. M'ho dic de tot, no penso en res. Vull ser feliç i res més. Per tenir un dia a dia agradable, profitós, llarg i lluent, tan lluent que un cègol pogués veure i un

0: Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant-se teva boca.
1: Transmiflucer és una empresa familiar con una larga trayectoria. Tenemos todo tipo de áridos para la construcción en sacados y a granel, gran variedad de piedra y pared seca, piedras para decoración de jardines, todo tipo de marés. Realizamos transportes y excavaciones. Transmiflucer, 971 26 60 36. Nos encontrarás en Camino Candurán sin número. Sescadenes.

0: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
1: Estimats oients de Ràdio Murta, som la Marga Pocoví.
2: I jo som en Biel Tous. Som els cantants de l'Orquestra Oasis.
1: Vos volem anunciar que dijous, dia 6 d'agost, a les 12 del vespre, a la plaça Conqueridor d'Artà, podreu gaudir d'un espectacle únic amb l'Orquestra Oasis Big Band, amb 15 músics en escena. Veniu a ballar, cantar i gaudir amb les cançons de l'Orquestra Oasis Big Band. Vos hi esperam. Organitza i patrocina Ajuntament d'Artà i tot espectacle.
3: ¿Quieres que tu evento sea todo un éxito? En FC Eventos Mallorca lo hacemos posible. Organización de bodas, cumpleaños, comuniones, eventos de empresa, fiestas privadas y todo lo que imagines. Un servicio a medida para que tú solo te preocupes de disfrutar. Contacta ahora con FC Eventos Mallorca en el 699-64-38-25 y haz realidad el evento que siempre has soñado.

0: Estimats oients de Ràdio Murta, som la Marga Pocoví.
1: I jo som en Biel Tous, som els cantants de l'Orquestra Oasis.
0: Vos volem anunciar que dijous, dia 6 d'agost, a les 12 del vespre, a la plaça Conqueridor d'Artà, podreu gaudir d'un espectacle únic amb l'Orquestra Oasis Big Band, amb 15 músics en escena. Veniu a ballar, cantar i gaudir amb les cançons de l'Orquestra Oasis Big Band. Vos hi esperam. Organitzi i patrocina Ajuntament d'Artà i tot espectacle.
2: Ei, com estàu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Bauxa A amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos espero Canal 4 Televisió, Bauxa A.

0: si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Just Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Just Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Aquí a la millor, hi ha un lloc on el fot xerra i la gent respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, can sucosa i aquella loreta que te treu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el fot faci la seva màgia.

0: Bartomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.
1: Vols impulsar el teu negoci? Fer-lo créixer i connectar amb altres professionals? Apiment treballa en el teu costat amb assessorament, formació, suport i una veu forta per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Forma part d'una gran xarxa empresarial, comparteix experiències i descobreix noves oportunitats. Fes el pas. Festa de Apiment. Junts som més forts. Ets una pime? No ho dubtis. Ets pime.

0: Pardo, obert de 12 i mitja migdia fins a les 4 i mitja hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de sa cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran bufet i podrom som Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20, 10 de 7, dilluns tancat.
1: No es solo venir a comer, es empezar el día con calma, compartir una comida, alargar una sobremesa o terminar el día entre buena música y buen ambiente. Eso es Cherub, en Plaza Ramon Llull de Manacor, abierto todo el día para ti.

0: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
1: Hey! Vens a Ikea per unes espelmes i ja estàs pensant a portar-te una taula, dues catifes i un sofà? T'entenem, és inevitable. Per què aprofita? Perquè ja és aquí el Festival Ikea de preus baixos. Molt baixos. Hi ha grans descomptes esperant-te fins al 31 de juliol. També a l'app Ikea Inspire i en islas.ikea.es. No t'ho perdis.

0: Son Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Son Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Son Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Son Mut Nou, camí d'Espelmé, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Son Mut Nou, t'hi esperam.
1: El verano empieza con Abarcas Mibo. Visita cualquiera de sus 6 tiendas en Menorca y descubre la auténtica tradición menorquina. Abarcas para mujer, hombre y niño, hechas a mano en Smithyorgran, con materiales de primera calidad. Este verano apuesta por producto 100% local. Abarcas Mibo. Tradición, calidad y esencia de Menorca.

No te perdis les rebaixes de Gaspar Bou a Muro. Camilles, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Gaspar Bou, especialistes en talles grosses. Gaspar Bou, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.

Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feint Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.

0: Protegeix la teva casa i segona residència amb alarma Establissa, l'alarma líder, sense quota d'alta i amb el nostre exclusiu servei d'intervenció immediata amb bases estratègicament distribuïdes a les illes per una ràpida intervenció. Aprofita ara la nostra oferta de 10,20 euros al mes i va inclòs els 6 primers mesos. Instal·lació gratuïta a la hora que vulguis. Crida al 900 535 961 o entra a alarmastrablissa.es. Trablissa, 50 anys protegint allò que més li importa.
1: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. En Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.

No te perdis les rebaixes de Yespabau a Muro. Camies, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespabau, especialistes en talles grosses. Yespabau, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.

Tornen Sant Abdon i Sant Senent. Deixa la platja una estona i visita la capital del Reiguer. Jordi Évole, Tomeu Penya, Rebeca, Luna, Cucorba, teatre, activitats infantils, cinema, competicions esportives, espectacle equestre i molt més. Sant Abdon i Sant Senent 2026. Viu

Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos. Ja de dimarts a les 8:30 del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, ja de dimarts a les 8:30 del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.

0: Martí Serra, 971-44-31-44.
1: Estàs llest per viure l'experiència Toyota CHR? Ara és possible. Descobreix el nou Toyota CHR híbrid i híbrid enxufable a les nostres botigues de Palma i Manacor. Ens trobaràs a Palma, Gran Via, Cima 7 i a Manacor, al carrer de Picapedrés 59. Sintonitza l'emoció amb Toyota Mallorca.
2: Transmiflucer es una empresa familiar con una larga trayectoria. Tenemos todo tipo de áridos para la construcción en sacados y a granel, gran variedad de piedra y pared seca, piedras para decoración de jardines, todo tipo de marés. Realizamos transportes y excavaciones. Transmiflucer, 971 26 60 36. Nos encontrarás en Camino Candurán sin número. Sescadenes.
3: Hola, som en Juan Vidal, amb el meu amic Manu Blanco, aquí a Ràdio Murta. Una ferrada, casi.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
1: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
2: Allà a Otsabon, un sopar es converteix en una experiència. El restaurant Grill Viniquenella. Cada setmana, la música en directe acompanya els vespres per crear un ambient especial. Allà vam compartir una bona conversació, disfrutar de la gastronomia i deixar que el ritme t'endulli. Una proposta diferent per disfrutar en parella, amb amics o en família. Restaurant Grill Viniquenella. A on el bon menjar sempre sona millor amb música en directe. T'hi esperam cada diumenge.
3: Estimats oients de Ràdio Murta, som Marisa Rojas.
4: Jo, n'Esperança Sureda.
5: I jo, n'Amarga Pocoví. I juntament amb l'orquestra Calypso i el saxofonista Vial Tou,
6: vos convidam al nostre concert Divas, amb Rol de Dona. Un espectacle de cançons d'algunes de les millors veus femenines del panorama nacional i internacional.
7: Tendrà lloc dissabte dia 8 d'agost a les 9 del vespre a la finca de Raixa, a Bunyola. L'entrada és gratuïta. Organitza i patrocina Consell de Mallorca i tot espectacle.

Aquests són els nostres consells. Cucaratges. Si a que vostre apareixen aquests molestes cucaratges que, a pesar d'utilitzar els productes per matar-les, no desapareixen, col·loqueu als vespres un parell de fulles de lletuga impregnades de llevadura. No les tornareu a veure.

0: sono Noelia da Falonic.
1: Soy Pilar de Sondoca.
2: Soy Pilar de Sonserra.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

0: estimats oients de Ràdio Murta. Som Marisa Rojas.
1: Jo, n'Esperança Surador.
2: I jo, n'Amarga Pocoví. I juntament amb l'orquestra de Calypso i el saxofonista Biel Tou,
3: vos convidam al nostre concert Divas, amb Volta Dona, un espectacle de cançons d'algunes de les millors veus femenines del panorama nacional i internacional.
4: Tendrà lloc dissabte dia 8 d'agost a les 9 del vespre a la finca de Raixa, a Bunyola. L'entrada és gratuïta. Organitza i patrocina Consell de Mallorca i tot espectacle.
5: El verano ya está aquí en el Club Escoiden Rabassa, Ses Torres. Nuestras actividades se toman un descanso hasta octubre, pero las puertas siguen abiertas. Te esperamos lunes, miércoles y viernes por la tarde y los sábados de 8 de la tarde a las 11:45 de la noche, que no falte nuestro tradicional pamboli y el mejor baile. Estamos en Carrer Francés, Frontera 19. Reserva ya tu mesa al 629 31 25 64.

Bon dia, estima hermano. Espero que hagi fet un bon dia i amb alegria i amb bona companyia i sobretot cada dia. Escolta, amb música ni te pot quedar curt ni curta. Escolta, amb ràdio morta. Ah, oi, una ferradeta, estimada amiga.

Aquests són els nostres consells. Sense males olors. Perquè el poal desfens no faci mala olor, després d'haver-lo fet net amb aigua i lleixiu, tireu un pot de carbonat en el fons del mateix.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
3: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.
4: Hola, soy Lorenzo Llamas, un oyente de Radio Muerta desde Buñola. Quería saludar a todos los oyentes, especialmente mi madre, mi tía Katy, que es beata, mi tía Francisca, que es monja. Quería saludar a toda Buñola, todas las mujeres en general. Radio Murta, siempre vos sigo. Escucho Calais Desastre, la música que ponéis buenísima, todos los consejos, todo lo que se puede hacer con un limón. Es impresionante. Un saludo muy grande para Radio Murta. Seguid poniendo esta música por muchos años, ¿eh? Soy Lorenzo Llamas, vos saludo a todos, moltes gràcies, adeu.
5: Amb molt de gust ja vos vull contar una història, perquè la duc ben fresca dins la memòria. Això és el que...

0: A este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque som aquí, som la teva veu. Voyage,
2: voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams. Està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
3: Vos acompaña Radio Mur.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Just Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Just Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. En PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM.
2: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.
3: Queridos amigos y oyentes de Radio Murta, apoyando de una manera incondicional a toda la música de los 60-70, felicidades por cumplir tanto tiempo en antena, a los que dirigís vuestros programas y sobre todo gracias a todos vuestros oyentes. Un beso enorme de Elena Bianco.

Aquests són els nostres consells. Estores de color. Per reviscolar els colors d'una estora, basta que tireu per damunt la superfície serradís que prèviament haureu banyat amb vinagre d'alcohol. Després, quan s'hagi eixugat, granam amb una granera neta. I per acabar, passeu l'aspiradora per eliminar les restes. Notareu com els colors han reviscolat.

0: Forn de Sagreu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sagreu, tastau també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sagreu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.
1: Que lo que te morro la y empezó el...

0: Martí Serra, 971-44-31-44.
1: Així és, Martí Serra, col·labora en la marxa d'Esguella Lluc a peu d'aquest dissabte. Sí, sí, sí, la cançó que hem escoltat de Mi Destino, de la Reina del Flow, va per na Paqui Grimalt, amb Friends i ses nines de Martí Serra i Transportes Maraneu.
2: Que hubiera sido...
1: Ai!
2: Si antes te hubiera conocido...
1: Aquest dissabte se marxa d'Orgüell i Lluquepeu, que tinc sona de presentar un altre any. I m'enduré a sa... Miss Balears 2023, sa meva compi, na Carla Pérez Karluski, sa superinfluencer, i sa meva compi de Tanga Team. I faran que ballin, que ballin, amb una sorpresa ben grossa.
2: I aunque es hermoso...
1: Tot gros!
2: No te va a tratar como yo, no te va a besar como yo.
1: Bones tardes, avui tindrem un especial Dani Daniel, com hem tingut, perquè el meu bon amic Dani Daniel s'estudià. Anava per futbolista. Sí, sí, de l'Sporting. Sporting de Gijón. Però cantant, mare meva. Avui en fa 84, en Dani, eh? I li va fer cançons sense que ho va petar en Julio Iglesias, Por el amor de una mujer, 16 años.

Zona baixes, eh? Els de matins la setmana que ve també hi ha especials. A la vostra música, però a continuació continuarem amb Kiko Lorca. Se posarà programada, dale que te pego. I tindrem la vostra música com sempre, de les 10 a les 12.

0: Arroz seco mezclat de sainz i queregots, así como otros arroces, frit, escalivada, llom amb col i més. Avisa antes de venir y tendrás tu mesa a punto. Reservas al 971-742-068. 971-74-2068. Martes y miércoles cerrado. En calle Econom Caldentei junto Plaza San Jordi, Jaume Mesquida te espera en Can Quirante.
1: Fent camí, ses coses d'Esgüell, a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
2: Cada dimecres a les 5 i cada divendres a les 5 i mitja de Sora Baixa, aquí, a Ràdio Murta.
0: Així és, i aquest dissabte ja se marxa d'Esgüell a Lluc a Peu. Ja sabeu que a Sora Baixa ja començarà la rebel·la, la festassa, la sortida, la prèvia. I allà, entre d'altres artistes, vendran a Carluski, la meva compi de Tanga Team, i faran que tothom balli molt, molt. Sí. Vàrem fer fa un grapat d'anys en Dani Daniel, que avui fa 84 anys. Venguent aquí a Mallorca, el vaig d'una discoteca de Serenal, allà on jo feia feina, de disc jockey. I vaig posar aquesta versió que va fer en Dani Daniel del Vals de les Mariposas i la va cantar en directe en una discoteca que estava al·lucinada en el que veia. En Dani Daniel a una discoteca sense anunciador. Això és el que se diu un showcase, una sorpresa, no? I va fer aquesta cançó i és que és una passada. La versió dance de El Vals de les Mariposas.

Això ho vaig viure. Sí, sí, en directe a una discoteca de Serenal. Fa més 14-15 anys. Algun més la millor. El vals de les mariposes, versió dance, Dani Daniel.

0: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbate Xiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
1: Y así, de Llucmajor a Radio Murta. Buenas tardes, hola.
2: Hola, ¿cómo estás, hermano?
1: ¿Ambe qui xerram?
2: Ambe Lluís de Manacá.
1: ¿Quién te escolta, Lluís?
2: Mira, ara te conté després. Però primer tu no sé clar si perquè és especial que m'ho ha fet avui matí.
1: Ara continuarem,
2: sí, eh? Sí. Bueno, ara que han sentit. Bé, i tu no te vas imaginar este que faig que podria arribar aquest dia. Perquè m'ho deixo durant un mes i quan tu saps que m'ho dic que tens ja tu has llegat un viatge. I t'avos.
1: Molt bé. Tot
2: aquest any t'has llegat un viatge per no tenir on vulguis.
1: Com és això, perdona?
2: Que tu saps que no, aquell any, perquè tens, te regalo un viatge.
1: Me regales un viatge, tu?
2: Sí.
1: Però tu qui ets? Es del Com Viajes? Es de Contiki? Es de OK Travel? Qui ets, amem?
2: De Bay Travel.
1: Es de Bay Travel, de Manacà, amb en Juan Pedro, per això te demanes. Quin viatge me regales, tu? és una metàfora, no? És una broma, no és així?
2: Sí.
1: Com tot.
2: Bueno, quan tu saps que pues, te'n vas, pues, jo t'ho diré a Guayas, què t'ha pres?
1: M'ha pres molt bé.
2: Un viatge de tornar, o tu l'has tu quan vulguis.
1: Moltes gràcies.
2: Jo demà, tu sols de marina, amb Japaloyas.
1: Sí. Demà estaré en los Japaloyas son Serra.
2: Ja m'ho vaig anar-hi, avui aquest personal nou que hi ha per Japaloyas, m'encanten.
1: Molt bé. I do demà hi serem.
2: Bueno, aquí tenim males vacacions i poso tornar a parar.
1: Sí, dia 1 de setembre jo seré aquí.
2: Un mes se m'ho farà molt llarg.
1: No, la música és com sa i la vostra música tot continuarà, no passeu pena.
2: No, sí, no, sa no és pa de pena, però un mes és molt llarg.
1: Bueno, gràcies.
2: A veure, men, fins a tornar a venir.
1: Gràcies, bones tardes.
2: Bones tardes.
0: En Lluís de Manacà, jo ara deia, diu, te regalo un viatge, dic que lo millor és de Bay Travel, no? en Juan Pedro de Manacà. Os de Contiki, Viajes Contiki, os de Alcon Viajes, os de OK Travel. Feia esa broma, no? Jo, fixeu-vos, aquest mes no... Bé, sí, a lo millor sí que me'n vaig... Però res, un cap de setmana. Veurem si me'n vaig amb en Manolo de Contiki... Amb Manolo de Viajes Contiki i en Pedro Segura, lo millor anem un cap de setmana. Sí, volem donar una sorpresa en el Leo Rubio. ja vos diré. Però no. El pròxim viatge que tinc previst és dia 1 de novembre. Dia 1 de novembre fins dia 8 m'anirem a Egipte. A Egipte. Sí. Ja vos direm. Perquè després de final d'any tinc intenció de fer la Noche Vieja a Radio Murta per la Ruta del Quijote. Sí, La Mancha. Per Castilla-La Mancha, va, que en d'aquell, sí. I de cara l'any que ve m'estan xerrant de Marroc. Sí. Ja vos diré cosetes. Avui és dijous, així que... no m'ataquis res. Dijous, a Manacà hi ha música. Ei, tens pla per dijous?
3: Una nit d'estiu.
0: Xarop, té la música en directe i ses ganes de passar-ho bé les poses tu. Concerts cada dijous vespre, bon ambient i la millor companyia. Xarop, plaça Ramon Llull de 8, Manacà. Els dijous, aquí se viu la música.

0: Estimats oients de Ràdio Murta, som la Marga Pocoví.
1: I jo som en Biel Tous, som els cantants de l'Orquestra Oasis.
2: Vos volem anunciar que dijous, dia 6 d'agost, a les 12 del vespre, a la plaça Conqueridor d'Artà, podreu gaudir d'un espectacle únic amb l'Orquestra Oasis Big Band, amb 15 músics en escena. Veniu a ballar, cantar i gaudir amb les cançons de l'Orquestra Oasis Big Band. Vos hi esperam. Organitzi i patrocina Ajuntament d'Artà i tot espectacle.
3: Així que ja ho sabeu. Anem amb una altra criada. Bones tardes.
4: Bones tardes.
3: Amb qui xerram?
4: Amb en Miquel de Cortitxol.
3: Què t'has escoltat, Miquel?
4: El bici de jo, amb Miquel de Rafal.
3: No, no, no, però m'has deixat que jo el respeta a tothom, sempre. Sí. Però tu pots viure allà on siguis, sí. Però si tu ets d'Esportitxol, ets d'Esportitxol. És a dir, jo si me'n vaig a viure a Argentina, per exemple... Sí. Jo seguiré seguint en Manu de Mallorca, lo que visqui, viuré a Argentina, no seré Manu d'Argentina.
4: Vale.
3: És una apreciació meva,
4: sí.
3: Tu pots dir que, com si dius que ets en Miquel de Honolulu, m'apareixerà bé, jo, m'entens?
4: Sí, sí, molt bé, gràcies per l'aclaració.
3: És una cosa que jo faria així com són, sí. Jo, però tu pots...
4: Sí, sí, sí.
3: Tu,
4: sí.
3: D'allà on diguis, m'anirà bé.
4: M'apareix molt bé.
3: Què hem d'escoltar, Miquel?
4: Pues mira, de Matt Bianco, Bad Band Boogie.
3: I a qui ho dediquem?
4: Pues mira, com sempre, per tots vosaltres, per tothom que m'escolta, na Maria de Petra, na Nati de Sant Oliva, na Maria, na Inés de les vostres columnes, i que tinguis unes supervacacions i te'l passis el millor i disfrutis moltíssim.
3: Moltes gràcies.
4: A tu, Manu, gràcies. Que adéu,
3: gràcies.
4: I avui tothom a mirar... Avui tothom a mirar, ja ho saps, eh?
3: A les 10 del vespre, Bauxa, Canal 4. Sí, sí.
4: Allà serem.
3: Moltes gràcies. Gràcies.
4: Gràcies, Manu. Gràcies.
5: Adéu, això que he dit és una precisió meva. Jo som en Manu, maldament jo som Llonguet, jo som Palmesano. Jo sempre que vaig tal, jo no vos podeu imaginar el que presumesc de mallorquí i de balear. No vos ho podeu imaginar, eh? I bé, i me vaig criar en Escan Redó, eh? D'allà on és en Jaume Guerrero. Atención, esto le interesa. Escuche. Que en Jaume Multiservicios y Mantenimiento les ofrece los mejores servicios en obras y reformas, fontanería, atascos, pintura, descalcificaciones, montaje de termos Bosch, mantenimiento de jardines. Infórmese al teléfono 871-61-1895, 871-61-1895. Desde 1992, en calle Cotlliure 5 de Palma, Can Jaume Multiservicios y Mantenimiento.

0: Este verano, la música tiene nombre propio. Del 27 de julio al 7 de agosto, Radio Murta te trae una programación especial repleta de leyendas. Madonna, Nino Bravo, Isabel Pantoja, Carlos Vives y muchos más. 10 días, 10 homenajes. No te pierdas nuestros especiales musicales. Cada día una sorpresa.
1: Així es avui, Dani Daniel, 84 anys, demà tenim Amistades Peligroses, Jerry Rivera i més cosetes. Anem amb una altra telefonada.
2: Bones tardes, hola.
3: Bones tardes, hola.
2: Amb qui xerram?
3: Són el meu de ce poble.
2: Qui hem d'escoltar, Neus?
3: Es diu Luis Aguilén, que no ha vist una xica bonita en Santa Margarita.
2: A qui ho dediquem?
3: Bueno, le vull dedicar a una amiga que està un poquet malalteta, que mos ho passava molt bé, quan érem més joves amb aquestes cançons tan guapes que hi ha antigament, i aquesta de Durin Manico, aquesta és preciosa.
2: És molt guapa. Mirana,
3: no seria així?
2: Sí, exacte, és molt guapa. I la canta, ets l'única que jo record o que conec, que canta en Ramon Arcusa. Sí, sí,
3: sí, sí. La vaig sentir ahir i ara l'has tornat a posar i m'encanta.
2: És
3: preciosa,
2: que és una passada, és una passada.
3: M'encanta. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, per tu, que te vagi bé aquest mes d'estiu, que ho passi bé amb la família i, bueno...
2: Moltes
3: gràcies. Per la Maria de Palma, la Natalia Son Olivo, que passen també totes un bon estiu, el senyor Tomà Navarro, la senyora Francisca de Menorca, i per tothom que mos escolta, i per tothom. I aquesta amiga meva, que està amb la malalteta, que, bueno, que és una malaltia que va poc a poc, que arriba un moment que no se va molt i diu, tu ets mon pare, a la filla li dirà mon pare, però bueno,
2: ja
3: són coses que peguen així,
2: ja
3: i
2: vol,
3: en fi.
2: Ja ho vol.
3: I res. Bueno, Manu, buenas tardes y gracias.
2: Gracias, buenas tardes, buenas tardes.
0: En el corazón de Sarrápita, donde el mar acaricia la costa y la tradición se respira en cada rincón, hay un lugar que lleva el sabor de Mallorca en cada bocado. Fonsarrápita, panadería, pastelería y heladería artesanal. Un homenaje diario al producto local. Ven a conocernos en Avenida de Miramar 52, Sarrápita. Disfruta de comer una deliciosa paella con preciosas vistas al mar o lo que más te apetezca. Pedidos a domicilio al teléfono 971-640126. Síguenos en Instagram y Facebook. Fonsarrápita.
4: ¿Ustedes no han estado en Mallorca? ¡Qué isla bonita! Es una de las islas más bonitas del mundo. El que no haya ido tiene que ir. Allí conocerán un pueblo chiquito, chiquito, pero muy, muy simpático, que se llama Santa Margarita. Y a ellos, un día que estuve allí, les compuse esta canción.

0: Ei, com esteu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Baixa A amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos espero Canal 4 Televisió, Baixa A. I doncs, ja ho sabeu, Baixa avui a les 10 del vespre a Canal 4 Televisió. I aquest divendres, demà anirem a Son Serra de Marina i veurem en els Javaloyas per dijous de la setmana que ve. Anem amb una altra criada. Bones tardes.
1: Bones tardes.
0: Amb qui xerram?
1: Amb Maria de Petra.
0: Qui hem d'escoltar, Maria?
1: Que ens roba el duo dinàmico.
0: A qui l'ubiquem?
1: En el meu home, jo tot el meu net i en el meu fill.
0: Molt bé, i ara m'he de posar. Gràcies per telefonar.
1: I tu, i tota la teva família.
0: Gràcies, bones tardes. Gràcies
1: a tu.
2: En Fonsa Rápida cada pan cuenta una historia y cada dulce es una obra de arte hecha con cariño. Somos una panadería y pastelería artesanal donde el sabor auténtico de Mallorca se hornea cada día. Ingredientes locales, recetas tradicionales y manos expertas que transforman lo cotidiano en algo extraordinario. Desde nuestras tradicionales ensaimadas hasta el pan moreno recién salido del horno. Aquí se respira pasión por lo artesanal. Ven a descubrir el sabor de lo hecho con alma. Estamos en Avenida Miramar 52, Ser Rápida.

0: Hola, soy Ramón Arcusa del Dúo Dinámico y quiero mandar un saludo muy cordial a todos los amigos de Radio Murta y felicitar a la radio y también especialmente a Manu por traer la mejor música a Mallorca. Salud para todos.
1: Rancho Bonanza, abierto de martes a domingo de 12 del mediodía a 12 de la noche, con cocina abierta excepto de 17 a 19 horas, con menús caseros de martes a viernes y siempre con las mejores carnes de primera. Amplio parking propio en la misma puerta del restaurante, comida deliciosa, trato familiar inmejorable, con terraza maravillosa y sala tradicional. En Rancho Bonanza, lo más importante eres tú. Rancho Bonanza, Carrer Violet sin número, Serenal. Teléfono reservas 971 26 1087. Móvil WhatsApp 633 26 00 16. Síguenos en las redes sociales. Rancho Bonanza. ¡Bono! ¡Boníssim!
2: Aquest cap de setmana, aquest mes d'agost, feim a cas. Heu d'arribar fins a Rancho Bonanza. Vos encantarà una carn
3: boníssima, un tracte fantàstic. A un lloc fabulós. Anem amb una altra cridada. Bones tardes.
4: Bones tardes, Manu. I ara començam a tenir gust, que això aniria molt bé,
3: Jo ara mateix encara no tinc gana, però d'aquí una hora i mitja ja començarà la cosa. Sí. Molt bé, amb aquí xerram.
4: Ana María de Palma.
3: ¿Quién te escolta?
4: ¿Dónde están tus ojos negros, pues Santa Bárbara?
3: ¿A qué dedicam?
4: Bueno, lo primero de todo, a tu, que perquè tinguis molt bones vacacions.
3: Gràcies.
4: Compañía de la teva família i tot, saps?
3: Gràcies.
4: I pots a tornar, eh?
3: Sí. No me'n vaig molt
4: fora. Que llarg aquest mes, però...
3: Mana?
4: Que se mos farà llarg.
3: No, Ràdio Murta no atura.
4: No, però...
3: Pues no és això de que dius, no, és que s'atura la ràdio. Què va, què va? Només és el programa d'hora baixa, tot l'altre seguirà en marxa.
4: Sí, però és que... Només d'escoltar tota aquesta gent, tota que som, que ja és una família, això ja mos dona vida, Manu.
3: Sí, però imagina una cosa, Maria, jo sempre ho he dit. Quan vàrem fer les estadístiques, és un 0,01% la gent que crida en relació a la gent que escolta. Imagina't... és a dir, és només una molt petita part la gent que crida, que jo entenc que els... jo també m'encanten, alerta, m'encanten, però la immensa majoria de persones que escolten Ràdio Murta no són els que telefonen, és així com els ho varen explicar, però per tots moltíssimes gràcies per escoltar i els que criden també.
4: Jo vaig estar molts anys que només escoltava. Quan hi havia Vicent Ferrer només escoltava. Així que ja he estat d'escolta i ara de participar.
3: Podeu escoltar i podeu cridar. Qui vulgui cridar, això és que seva.
4: Molt bé. Bueno, també deia que era Madame Maria Lídia de Campanat, una veu de la Pobla, una Francesca de Menorca, una Nati de Sant Olívia. I que tinguem tots un bon començament d'agost, equipament. I per tu ja t'ho dic, el millor per tots, saps?
3: Moltíssimes gràcies.
4: Vale, bueno, ja fins d'aquí un mes, si Déu vol.
3: Gràcies, bones tardes.
4: Bones tardes, adéu.
2: Hi ha un lloc que me fa ganes viatjar. Alerta l'any que ve, OK Travel Marruecos. La aventura continúa. Estamos emocionados de ofrecer una segunda salida a Marruecos.

0: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
1: Blanca Terra, gust amb arrels.
2: Atención, esto le interesa. Escuche, escuche. Can Jaume, multiservicios y mantenimiento. Les ofrece los mejores servicios en obras y reformas, fontanería, atascos, pintura, descalcificaciones, montaje de termos Bosch, mantenimiento de jardines. Infórmese al teléfono 871-61-1895. 871-61-1895. Desde 1992, en calle Cotlliure 5 de Palma, Can Jaume, multiservicios y mantenimiento.
3: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691-82-53-21. Repito, 691-82-53-21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.
2: Així és, aquesta setmana ja sabeu que estan tenint especials, com avui en Dani Daniel. Demà tindrem especial Amistades Peligroses i de més. La setmana que ve seguirem amb els especials de la vostra música i jo ja estaré de vacacions sobre baixa, però a partir de l'altra setmana ja sí que la vostra música se farà la resta de tot el mes d'agost. De les tres setmanes que quedaran d'agost sí que podreu disfrutar del programa des de matins de la vostra música i podreu enviar les vostres notes de veu, els àudios i les peticions i dedicatoris per WhatsApp, a part de, com sempre, deixant els vostres missatges en el contestador de Radio Murta.
4: Anem amb una altra cridada. Bones tardes.
5: Hola, bones tardes.
4: Bones tardes, amb qui xerrem?
5: Sona Cati, de Pau Manyola.
4: Què hem d'escoltar, Cati?
5: Mira, me podries posar la cançó de O Cati Cati, de Joan Toni.
4: Sí, de Los Bohemios. I a qui li dedicam? Sí,
5: la dedic en el meu amor de tota la meva vida. Però te volia demanar, a part, una cosa. Te volia demanar a veure si Joan Toni encara canta.
4: No. Ja sé que me varen dir que... El darrer que me varen dir és que el duien a una residència. Això me varen dir. Jo... No,
5: Arriu encara.
4: Idò,
5: sí. Per ell, també li vull dedicar aquesta cançó tan preciosa que va fer. Que no te vull dir ni qui la va fer, perquè ja ho sé, ni qui la va fer.
4: Ah, és a dir, per jo no te talls. No.
5: Bueno, va ser una cosa molt hermosa,
4: sí.
5: Perquè jo tenia un restaurant i ell venia a menjar en el restaurant, però jo no sabia qui ni qui era. I un dia se va presentar, jo tenia una xarcuteria, i va venir i me va dir que volia sortir amb jo, el que passa. I jo ja sortia amb en Rafael, i jo li va dir, jo ho sé molt, però jo ja vaig amb un jove. I ell em va dir, si no me vols, me'n aniré. Me caixin d'ena, jo vaig quedar tallada. Dic, no, fill meu, jo me sap molt de greu. I se'n va anar. I jo sé, cert, que sé que en sóc que va fer, la me va fer a mi. Estic segura. I si me sent, ell ho sap. Ell ho sap. Jo dic que encara som viva, i que li envia una ferrada molt forta, i jo sé molt el que va haver de passar. Però va ser molt feliç en sa meva, molt. I ell ho va ser també. O sigui que, si me sent allà on està, li envia una ferrada tan forta i un beso que no ho veig perdonar mai. Gràcies. Gràcies a tu, Manno.
4: Uau, quina anècdota mos has contat. Gràcies. Tu saps, però, que aquesta cançó de Cati és del 66. Té 60 anys, aquesta cançó,
5: Sí. Saps quant d'any tens, jo?
4: No.
5: Jo en tenc 88.
4: Ai, idò, sí. Idò, no ho pareixes, no ho pareixes.
5: Sí, idò, escolta, en tenia 15 quan va venir.
4: Veus? Sí, així sí que quadra. Sí.
5: Que no ho podria dir mai.
4: Que fort.
5: No ho podria dir perquè...
4: Idò, ja ho has dit.
5: Ja ho he dit. Bueno, t'envio un beso molt fort a tu també. I en Vicent.
4: M'ha encantat aquesta anècdota. M'ha encantat aquesta anècdota. Gràcies, eh? Gràcies.
5: Això, carinyo.
4: Moltes gràcies.
5: A tu, carinyo.
4: Ostres, que bo, que fort i que especial, no?
2: Sí, m'he quedat suixines, eh? Ja me diràs. Bueno.
6: Felicidades, Manu Blanco, Radio Murta. Juan Antoni, la voz y fundador de los bohemios. Y voy a ver la saia.

0: bon dia, bones tardes i bon vespre. Som en Joan Toni, el cantant i fundador de Bohemios. Bordrich, espero que tots estigueu benet. I en Fano Blanco també volia felicitar a ell i a tota la seva família i a altres també, a tots, i a les nostres famílies també. Molt d'anys. I que el meu àngel de guarda, Sant Joan de Déu, vos guardi moltíssim d'anys. Felicitacions a tots.
1: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada. Així és, i de Cala Ratjada, Ràdio Murta.
2: Anem amb una altra criada. Bones tardes, hola.
3: Hola, bones tardes.
2: Amb qui xerrem?
3: Amb en Joan de Palma.
2: Qui has d'escoltar, Joan?
3: Mira, m'hauria d'escoltar aquesta de No Winnie Houston de Guardaespaldes.
2: Clar que sí. I a qui la dedicam?
3: Doncs mira, la meva dona, especialment, tu, la seva família, i bé, i tots els que escolten Ràdio Murta, i que tingueu bones vacacions.
2: Moltes gràcies, igualment. No.
3: Vale, moltes gràcies, eh?
2: Gràcies. Adéu, bona tarda.
3: Adéu, que vagi bé,
2: adéu. Adéu, adéu, adéu.
1: Demà hi ha festa a Bona Gent. Bona Gent presenta este viernes 31 de julio cena de pan, boli, música en vivo con Sebastián de 20 a 23, 30 horas por solo 14 euros con refrescos, agua, sangría y postre. Buena comida y mejor compañía, risas, bailes y recuerdos en Bona Gent, calle Ferro 12, Santa Catalina. ¡Te esperamos!

0: Marinela Mallorca, un referente en la isla. Más de 50 años concienciando sobre la conservación y educación ambiental. Delfines, leones marinos, focas, aves exóticas, pingüinos y muchas especies más. Diversión asegurada en un imponente delfinario y un enclave privilegiado frente a la costa de Blanes. Adquiere tu entrada con descuentos en marineland.es. Ven y disfruta.
1: Gran Bufet Hipòdrom Sant Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Sant Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20, 10, 17, dilluns tancat.
2: En Palmer Inmobiliaria somos especialistas en proyectos de obra nueva, con promociones que se adaptan a ti y tu estilo de vida. Descubre nuestras promociones en palmerinmobiliaria.com y encuentra tu nuevo hogar. Soluciones inmobiliarias que se adaptan a tu vida. Palmer Inmobiliaria.
1: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
3: Proteja su hogar y segunda residencia con alarmas Trablisa, la alarma líder. Sin cuota de alta y con nuestro exclusivo servicio de intervención inmediata, con bases estratégicamente distribuidas en las islas para una rápida intervención. Aproveche ahora nuestra oferta de 10,20 euros al mes, IVA incluido los 6 primeros meses. Instalación gratuita en el día y hora que usted desee. Llame al 900-535-961 o entre en alarmastrablisa.es. Trablisa, 50 años protegiendo lo que más le importa.
1: Webfly, primera aerolínea 100% balear. Te acercamos entre Islas Baleares. Únete al programa de fidelización. Teléfono 900-533-862. Descuentos para niños y las mascotas viajan gratis. Webfly, comprometidos con el medio ambiente. Muévete entre islas al mejor precio. Visita webfly.com. Mononambulant, si has d'anar a Menorca, Ervisa, ja ho saps, a un Webfly. Espero que tingueu un mes d'agost fantàstic, aquest cap de setmana també que sigui fabulós. Ja sabeu que no vos deixem demà, eh? No vos deixem totes soletes ni tots solets. Eh? No. Ràdio Murta, 24 hores de nit i de dia, sa millor companyia. Jo tornaré a estar en directe dia 1 de setembre, si Déu vol. I es programa sa vostra música la setmana que ve, no, però l'altra setmana sí que tornaràs de matins de les 10 a les 12 del migdia a prox, d'acord? Aquesta setmana demà tenim especial Amistades Peligroses, que fan els anys meva amiga Cristina del Valle i Alberto Comesaña, amb un any de diferència, ell és 66 i ell 65. I la setmana que ve també tenim especials fantàstics perquè disfruteu durant tot el dia, perquè 24 hores de nit i de dia, la millor companyia. Això és Ràdio Murti, si t'agrada, digueu-ne als teus amics. Espero que tingueu un fantàstic mes d'agost. I moltíssimes gràcies a tanta gent que mos crida, sobretot a tantíssima gent que mos escolta i encara més a tots els que confien a la seva bona publicitat aquí a Grup 4 i a Ràdio Murta, marques, negocis, comerços, botigues i demés. Moltíssimes gràcies d'aquest amic, un servidor, som en Manu Blanco, i l'ho dit, una ferrada ben forta i un besito. Mua!
4: Ràdio Murta, obert per vacacions.

Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Toguides. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juan i Toguides, sembrant futur des de 1910.

Son Mut Nou hi trobaràs tota la varietat de figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Són Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Són Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Són Mut Nou, camí d'Espelme, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Són Mut Nou, t'hi esperam.

Esporles, esbrollador. En cuina oberta des de les 10 de matí de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com frit mallorquí, callos, caragols. Peus de porc, escabetxa, aubergines farcides de bacallà, ensalades, gazpacho, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-61-05-39. 61-05-39. En el passeig del rei 10 d'Esporles, restaurant Esbrollador. Dimecres de juliol i agost, música en viu en la nostra fantàstica terrassa.

0: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
1: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir el gasoil Sambi ara...
0: Pues jo faré el mateix. No vull pagar més.
1: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
0: Gasoil Sambi. Ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.

0: Uf, κι είναι κι όλο. Για βουί κι ο φόιμ.
1: Πώς φάσιλ, μόνο έναν κι απίδρο πάρκ.
0: Σι, σι, αστά ουμπέρτ, κι άδε δύο. De las 10 a las 6 hora baixa. En diversió per tota la família.
1: I si és resident a Mallorca, aprofita els packs especials per resident i les ofertes familiars.
0: Aquest estiu no fa falta anar al lloc més. Hidroparc Alcúdia. Això és que a teva.

0: En estos momentos, miles de personas podrían estar escuchando su publicidad. Para poder vender sus productos, tiene que darse a conocer. Rodio Murta le puede ayudar. Departamento de Publicidad 691-82-53-21. 691-82-53-21.
1: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
2: Aquí a la millor, hi ha un lloc on el foc xerra i la gent respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Braces enceses, gent sucosa i aquella loreta que te treu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb...

coneguem els nostres dites i refranys. No hi ha metgera que se que crema. Es diu quan ja estan actuant tots els recursos i no cal esperar-ne més.

0: Giga. De l'Antania de Manacor. Són de Pilar, aquí de Palma.
1: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

aquests són els nostres consells. Banyeres en lluentor. Perquè l'esmel de la banyera recuperi la seva pròpia lluentor, tan sols heu de fregar fort amb un pot de gasoil. Després, aclarir amb aigua freda. Funciona de meravella.

sense tu no és el mateix cada dia. M'agrada molt pensar en tu. M'ho dit de tot, no penso en res. Vull ser feliç i res més. Per tenir un dia a dia agradable, profitós, llarg i lluent. Tan lluent que un cègol pogués veure i et soc un sort

coneguem les nostres dites i refranys. A qui muda, Déu l'ajuda. Significa que cal canviar de procediments quan els que s'havien adoptat no van bé.

0: Som n'Antònia d'Esport del Cusí.
1: Soy Alicia de Palma.
2: Som en Déu de Soyo.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Aquests són els nostres consells. Les bones mides de l'arròs. Quan us sapigueu calcular la quantitat d'arròs que heu de posar a l'olla, recordeu que sol ser una escudella per persona, a lo que és el mateix, 50 grans per persona.

coneguem les nostres dites i refranys. No t'apuris, més no t'apuris. Aconsella constància per aconseguir bons resultats.

0: Som l'Andreu de Serenal.
1: Soc Anna de Palma. Soc Nani de Son Cotoner.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...